0: no tenim a Esteban Arroyasí, vindrà, estarà esta vez para nosaltres a la ventana, però sí que està Tomàs Marín. Tomàs, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal? Com estem?
0: Estàs d'acord, no, amb tot el que hem contat de,
1: totalment,
0: de la pluja i de les tempestes? I ja veurem què passa avui a la nostra comarca.
1: Esperem que res.
0: Va ser molt, molt curiós, molt, molt curiós, per dir-ho d'alguna manera, que va ser arribar a l'Alcúdia i a partir d'ahir, fins ací on tinguem res de res, es podia circular tranquil·lament.
2: Sí, però allí, aquella zona...
0: No, no, però tota la zona de la Ribera i zona de l'Horta Sud, això era que recordava moments molt complicats de dos anys abans.
2: Exactament, és que no podem oblidar el que no va podem. Passar, no podem oblidar aquesta dana de 2024 i al final tota la gent que ha viscut això com un episodi terrorífic, reviure-ho de nou, encara que no siga de tanta gravetat, i per sort que no deixi víctimes mortals.
0: Totalment. Bo, anem a contar, Vinga. Com sempre, en esta picaeta, què és el que hem preparat als diferents programes de Ràdio Ontinyent. Ser començant per l'Hoy por Hoy, Carmen.
2: Doncs en uns minuts saludarem a Paula Soler, la regidora d'Igualtat d'Ontinyent, per a parlar d'un projecte, del projecte Fem Equip a Casa. És una iniciativa que el que fa és posar el focus en la desigualtat dins de l'àmbit domèstic i en la necessitat de construir llars més igualitàries. El que van a fer és una activitat que serà el divendres 18 de setembre des de les 6 de la vesprada fins a les 8 de la nit a la plaça de la Concepció i tindrem contacontes, taller, un mural participatiu i concert. I així que el que volem conèixer també és tots els detalls que hi ha darrere del projecte, a veure si ho dic bé, Stereotip Trap.
0: Sí, perquè és un projecte molt interessant i que naix des d'ací, des d'Ontinyent, i que es fa en diferents països europeus, però es coordina tot des d'ací, des d'Ontinyent, i crec que és un projecte molt interessant, una vegada més la corresponsabilitat de la que estem parlant, i molt des de fa uns anys, sobretot des de fa 2-3 anys, però que encara està costant que arribi la gent. Jo crec que el concepte ho té clar un percentatge majoritari de la població i de la societat, però la teoria està molt bé, després està la pràctica.
2: Exactament.
0: No sé si es posa en pràctica o no, per això volem parlar avui amb Paula, a veure què ens té que contar. Què més?
2: Més cosetes. Anem a tornar a parlar del centenari de Fontanars, i dic tornar a parlar perquè ja ho hem fet, sí, a aquesta casa, però avui ho anem a fer des d'un punt de vista diferent, perquè el dissenyador ontinyentí Vicent Ramon Pascual Giner ha sigut seleccionat per a crear el logotip i la identitat visual d'este centenari. Així que volem conèixer com enfronta este encàrrec i com pretén plasmar la imatge del centenari, d'eixe patrimoni, de la història, de la identitat del municipi. Així que ja sabem que hi compta una ampla trajectòria en el disseny d'identitats visuals, en projectes com les Falles de València, Sant Fermín o el Carnaval de les Palmes de Gran Canària. Així que conèixer quina és ixa idea,
0: sí,
2: que bueno, imagine que no es desvelarà la idea sense spoilers,
0: clar, però mola so,
2: però com es fa això,
0: exacte,
2: no?
0: Han triat ja el dissenyador en este cas per la seva trajectòria, per el seu currículum, per el seu treball que ja ha fet abans, però a més per la motivació, perquè cada persona o dissenyador o dissenyadora que volia accedir a fer el cartell tenia que fer com una carta de motivació de per què vull fer, no? I jo tinc molta curiositat de quina és la motivació per un dissenyador com ell fer un cartell d'aquestes característiques, que en principi no té res fet encara, eh? En principi, veurem què és el que té que contar.
2: A veure què conta.
0: Igual tenim exclusiva. Què més?
2: Vinga, més cosetes. En clau comarcal, ahir es va presentar al Ràfol de Salem la Mostra Internacional de Titelles, l'edició d'enguany, l'edició número 41, que se celebrarà del 5 al 8 de novembre. Després d'eixa presentació a la plaça de l'Ajuntament, es va poder gaudir de l'espectacle Gota, de la companyia Chema Muñoz, i el nostre company Esteban Arroyo va estar allí i ens contarà com va ser eixa presentació i què és el que van contar, que ens ofereix esta nova edició de la Mostra Internacional de Titelles.
0: Escoltarem a pràcticament tots els protagonistes que van estar en eixa roda de premsa i en eixa presentació. I per acabar,
2: com és dijous, toca rebre a Manolo Requena en la seva secció Paraula Viva. A sí, veure què ens conta avui, quines curiositats sobre la llengua, el valencià, les expressions de la nostra terra i totes aquestes curiositats que sempre es porta Manolo.
0: M'agrada molt la secció en general, encara que hem fet només una, la passada setmana, però hi ha una part de la secció que parla de paraules i d'expressions valencianes, sobretot de la Vall d'Albaida, que estan en desús. I trobes coses molt interessants i molt curioses, i segurament que jo crec que com a objectiu, li vaig dir a Manolo fa una setmana, tenim com a objectiu que alguna d'aquestes expressions torne a ser utilitzada.
2: És de veres, perquè en tenim moltes que sí que són utilitzades, eh? Però quantíssimes hi ha que no ho són, que tenen molts anys i al final desapareixen, no? Perquè són les típiques expressions que solen utilitzar les persones més grans, i conforme van desapareixent, la veritat és que a veure si en recuperem alguna. Vinga,
0: jo crec, l'objectiu este és que a final de temporada tinguem la sensació que alguna d'aixes expressions torna a utilitzar-se.
2: Jo és fàcil, perquè a mi se m'apega tot, eh? Dos dies de dir dos expressions ja se m'apega.
0: Totalment d'acord. Molt bé, gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Miguel.
0: Tenim l'Hoy por Hoy, anem a hora 14, Tomàs.
1: Bueno, a banda d'este mes que ja aneu a tractar el nostre Hoy por Hoy on tinguem la Vall d'Albaida, vull posar el focus en diverses qüestions, com en un esdeveniment que tindrà lloc avui a les 6 de la vesprada al Centre Cultural Caixa Ontinyent i ser acte en homenatge als 30 anys de Coeva, la mateixa ponència realitzada, que es realitzarà per part de PLD Space, que em pareix un projecte que no té ningú tipus de sentit. És espectacular, com anem a recordar aquestes paraules que es comentava ahir també al nostre Hoy por Hoy, Javier Cabedo, el president de Coeval, com no amb aquesta apreciació respecte a la jornada de dilluns, el pròxim dilluns que ve que tenim, i aquesta presentació del projecte, el desdoblament de la CB60, i estarem pendents, com no, de no quedar-nos, com bé esmentava el propi Cabedo, de no quedar-nos despagats quan es duga a terme aquesta presentació, i que veiem realitats des del que és este trajecte des de la Vall d'Albaida fins a la Safor. Per altra banda, vaig a centrar-me també en la programació de la Casa del Delme, que es presenta avui, s'ha presentat avui, millor dit.
0: Era 12:30?
1: 12:30 era.
0: S'està presentant.
1: Estava previst que poguera ser que s'avançara, no ho sé.
0: A veure si arriba ben, però no.
1: Però bueno, que per a l'hora 14 estarà i us contarem quina és la programació que anem a tindre al llarg dels pròxims mesos en aquest espai. Per altra banda, altres qüestions. Ens anirem a parlar de diverses actuacions que estan realitzant a Albaida, a la Pobla del Duc, a l'Olleria, a Benigànim. Començarem a contar-los l'agenda d'este cap de setmana, perquè tenim festes a municipis com són Atzeneta d'Albaida, inclús també al Ràfol de Salem, les festes del Diví Salvador. I ja per tancar, com sempre fem, la crònica esportiva de cada jornada.
0: I avui és dijous i al ser deportivos, que
1: bueno,
0: és el que toca.
1: Avui anem a fer un monogràfic perquè a les 5 de la vesprada els pares i mares de la FEBO, del Club Deportiu Esport Base Ontinyent, estan cridats a les urnes per a decidir entre dues candidatures. La de Lorena Ríos, que per part amb el lema Som FEBO, i per altra banda la de David Mollà, amb l'eslògan La Escuela de Todos. Des de les 5 de la vesprada fins a les 8 es poden apropar a la Puríssima, als camps de la Puríssima, per a poder realitzar el seu vot. Estaran amb dos candidats al nostre ser deportiu on tinguem la Vall d'Albaida. 15 minuts per a cadascun per a que ens contem les seues, els seus pilars o les seues claus des de les seues candidatures.
0: És molt important, eh? Aquestes eleccions, que és una escola i un projecte molt interessant.
1: Important a la ciutat. Molt important a la ciutat.
0: I jo crec que...
1: Bueno, no sols a la ciutat, a la comarca n'hi ha un fill de xiquets que sí que és de veres que van a la FEBO. Hi ha altres que aposten directament pues, per les escoles dels seus municipis, el cap a Castelló de les Gerres, a Aielo, a Agullent, a Albaidense, també per ahí tenim a l'Atzeneta. És a dir, que al cap i a la fi estem parlant d'algo que va marcar el futur fins a l'any 2030. Són 4 anys de direcció per a la candidatura que isca. I res, una estoneta al web de Ràdio Ontinyent, com és a les 5 de la vesprada, anem a tindre ja aquestes dues xerrades publicades. Al voltant de les 3:30, 4 les tindran per a que puguen conèixer abans de votar, per si volen decidir, escoltant aquestes entrevistes, per quina candidatura van a tirar endavant.
0: Per aclarir coses, clar, perquè és que pareix com l'últim debat abans de les eleccions. Sí. Però no és un debat, realment.
1: Són dues entrevistes.
0: Són dues entrevistes.
1: Dos xerradetes totalment diferents.
0: Separades,
1: I amb les mateixes preguntes per a ambdós candidats.
0: Molt bé.
1: Després, un mitjà de comunicació es basa en l'objectivitat.
0: I la informació.
1: No hi ha més, hi ha la informació. I nosaltres el que volem és que cada pare, cada mare, mitjançant l'entrevista, pues, pugui conèixer un poc més de cadascuna de les candidatures i que triï el millor per al seu fill o filla.
0: M'agrada molt la idea.
1: Bueno, i que n'hi ha temetes també, notícies i tot això, parlarem de l'autoritat de l'Ontinyo 1971, de la Geneta, parlarem també de la tornada a les pistes de Juan Carlos Ferrero, que ja ha deixat ahí una peseta a Movistar Plus Deportes, i també, com no, de l'agenda que ja tenim per al cap de setmana, que està començant a formar-se ja en la jornada prèvia a les prèvies de ser deportius.
0: Parlant de Ferrero, a quin creus tu que va entrenar?
1: Uf, no sé qui dir-te, la veritat.
0: És que ara estic un poc desconnectat.
1: A mi m'agrada, jo vaig ser sincer, tant de bo tornar a Alcaraz,
0: no,
1: en Carlitos,
0: no,
1: seria espectacular, però és impossible.
0: No.
1: A veure, jo aposto per Ben Shelton.
0: Ah, Mira,
1: menys el Tom m'agrada molt.
0: Li va tocar la careta exacte, al Caraz.
1: Però no res, van acabar a les 2 de la matinada, o a les 3 de la matinada.
0: El partit més llarg de la història.
1: Una autèntica locura, una bogeria. Bueno, una bogeria. Ben Shelton, me pareix una idea interessant. Va ser subcampió del US Open.
0: Sí, senyor.
2: A veure si acerta, Tomàs.
0: T'imagines?
2: Bueno.
0: Bueno, si encertes, comprarem Euromillones.
1: Exacte.
0: I tenim ventana esta vespre, a l'ST20, no està Esteban amb nosaltres, però què trobarem esta vespre a la ventana, Carmen?
2: No estarà mateixa, però sí que estarà en la ventana, exacte. I ens ha deixat la noteta de qui serà el convidat a la ventana. Parlava Tomàs d'eixes festes d'Atzeneta d'Albaida i estarà avui a la ventana Estela Ortiz, la regidora de festes, perquè passades les festes de moros i cristians, el poble d'Atzeneta ja està preparat per a viure els seus dies grans de les festes patronals, no paren?
0: Porten 3 setmanes.
1: Són festes.
0: Non-stop, Non-stop en Atzeneta. A les 7 i 20 tota la informació de les festes patronals d'Atzeneta d'Albaida. Carmen, moltes gràcies.
2: Gràcies,
0: Tomàs,
2: Mirel.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Continuem en directe a l'Hoy por Hoy Ontinyent, Vall d'Albaida.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
4: Al restaurant De Bosch t'espera una carta mediterrània amb tocs de fusió, elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant De Bosch a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
5: Un nuevo curso empieza y en Academia OPAC, Obra Social de la Iglesia, le ofrecemos clases de artesanía de la malla, bordado a máquina y mallorquín, cerámica, cocina, manualidades en vidrio y marmolina, corte y confección, patchwork. Información y matrícula en calle Segría número 18 de Ontinyent. A partir del 21 de septiembre, de lunes a jueves, de 8 a 9 de la tarde.
6: Oye, ¿sigues pensando en cambiar de camión?
7: Sí, ya va siendo hora.
6: Pues el sábado 26 de septiembre tienes una cita en Valsur Truck, en Palma de Gandía. Descubre toda la gama MAN Top Just, camiones revisados con garantía oficial. Disfruta del mejor ambiente y participa en nuestros sorteos. Top Just Day. Solicita tu entrada en la web grupochertruck.com. Grupo Chertruck. Movemos lo que importa.
8: La desigualdad viu a casa. Davant això, fem equip. Divendres 18 de setembre, de 18 a 20 hores, a la plaça de la Concepció, contacontes, taller, mural participatiu i concert per a construir una llar més igualitària. Fem equip a casa. Ajuntament d'Ontinyent. Stereotype Trap. Cofinançat per la Unió Europea.
9: Jefe, un nomikai?
10: Un nomiké?
9: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
11: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
12: ¿Nomikai?
11: Y acaba diciendo,
12: ¡otro cremaet!
11: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
3: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. El COI.
0: En moltes cases es diu que les tasques es reparteixen, però després arriba la lletra xicoteta, la lletra menuda. Qui les organitza, qui recorda que falta, qui demana les cites, qui adapta els seus horaris i qui acaba assumint allò que ningú més havia vist. Mireu, este divendres demà, la plaça de la Concepció acollirà Fem Equip a Casa, una jornada vinculada a Stereotype Trap. És un projecte europeu liderat per l'Ajuntament d'Ontinyent que treballa amb joves i centres educatius per qüestionar els estereotips de gènere relacionats amb les tasques domèstiques i les cures. Volem saber què s'ha descobert durant este treball, què han aportat els joves d'Ontinyent i com es passa d'una campanya de sensibilització a canvis reals dins de les cases. Anem a parlar ja amb la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Ontinyent, que és Paula Soler, que ja ens escolta. Paula, què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia, com estem?
0: Molt bé, benvinguda al programa i gràcies per estar amb nosaltres. He dit jo, Aixina, he intentat explicar per damunt, però jo crec que hi ha més coses darrere d'este projecte. M'agradaria que abans de parlar de l'activitat de demà, expliquem bé què és exactament este Stereotype Trap, no sé qui participa, quin treball s'ha desenvolupat fins ara. Conta'ns un poc.
7: Stereotype Trap és un projecte que van participar, és un projecte europeu que va participar l'Ajuntament d'Ontinyent juntament amb altres països i vam quedar els que més puntuació vam obtindre en el projecte que vam presentar i li direm pues el projecte en si, val? En altres països com

0: Enigma, val? I avançar cap a un repartiment, pues el que volem és que de les tasques domèstiques siga igualitari amb rols de gènere que no estiguen estereotipats.
1: Clar, estàs dient que ara coneixerem el resultat d'aquest estudi, però ja vau fer una enquesta i el 2025, no? Fa un any, en octubre, es va presentar resultats que ja podem dir que hi havia un percentatge molt elevat, un 88% dels adolescents consultats defensava que les tasques domèstiques i les cures s'han de repartir entre tota la família. I jo crec que això és una resposta molt positiva. Però clar,
0: molt positiva. Clar, molt positiva perquè significa que el jovent d'Ontinyent i de la nostra societat ja identifica que les tasques s'han de repartir igualitàriament entre el pare, la mare, els progenitors i tots els membres de la unitat familiar. I això és algo positiu perquè, com sabem, fa 10-15 anys, al final, els estereotips eren uns altres dins de les tasques de la casa.
1: Clar, però després està, jo crec que la part menys positiva, que entre les persones adultes he llegit que hi havia un 77% per ahí que identificava les mares com les principals responsables de les cures. I ahí està la part negativa, no? Com podem explicar això? Que hi ha una generació que encara no té clar, o no sé si tindrà clara en algun moment, la corresponsabilitat. Paula.
0: Jo crec que una de les frases de la campanya és clau, val? Que en la que diu sols ajudes, impliques. És que això no va d'ajudar. Això va d'implicar-se per parts iguals. No és jo ajude a anar a comprar o jo ajude ficant un rentaplats o jo ajude... No, això significa que són totes aquestes les tasques i que lo ideal seria pues, que la meitat l'esperen cadascú dels membres de la unitat familiar, però si no també depenent de la disponibilitat, però el que no pot ser és que la dona siga la que assumisca quasi que el 90% de les tasques i sobretot la càrrega mental que això comporta d'organització de totes les tasques.
1: Sí, perquè m'ho acabes de dir tu, i hi ha una cosa que està invisible i ho hem parlat més d'una vegada, que és la càrrega mental.
0: Sí.
1: És a dir, continua sent aquesta part invisible, la més difícil de compartir, perquè moltes vegades ni tan sols es reconeix com a treball.
0: Així és. Algo tan simple com s'han quedat sense roba perquè s'han fet grans. Quina talla de sabata gasta el teu fill i filla?
1: Sí.
0: Si llances aquesta pregunta, si la gent que ens està escoltant llances aquesta pregunta, jo puc assegurar que el 100% de les mares sap la talla del seu fill i filla, però no el 100% dels pares sap la talla de sabata del seu fill o filla.
1: Estic d'acord. Estic d'acord. No és el meu cas, però estic d'acord. Però sí, de veres. Clar, és que parlament...
0: T'impliques, no ajudes, t'impliques.
1: No, i també, però m'implique des d'un punt de vista, perquè jo sóc d'una generació que no ens han ensenyat a implicar-nos, no? I vas aprenent a cops, com diu aquell, no? Però sí, evidentment, jo m'implique i conec a molta gent que s'implica i que treballa i sa corresponsabilitat, encara que ens queda molt per fer. Ja ho dic, és una cosa personal. Meua. El projecte este finalitza el 30 de novembre, no? És així, no, Paula?
0: Així és. Ara estem en la fase de mostra dels resultats, de mostra a la població dels resultats, i per això la campanya este mes de setembre que estem llançant tant en xarxes socials com en mitjans de comunicació i centrada sobretot en l'acte que es produirà demà en la plaça de la Concepció, i ja finalitzarà el 30 de novembre amb l'exposició de tots els resultats de totes les ciutats i dels països que han participat, i conclourà este projecte que ha durat 2 anys, o sigui, és un projecte llarg, però la veritat és que s'ha treballat conjuntament amb altres països i estem molt satisfactoris d'haver pogut liderar un projecte com aquest.
1: Clar. I parlem ja de demà, què és el que anem a trobar, a on, conta'ns un poc.
0: Val, doncs demà anem a fer una activitat a la plaça de la Concepció. Val? Volíem que fos allí, creiem que teníem que fer-la en un lloc de la ciutat accessible per a tots i volíem pues, aprofitar aquesta nova reforma de la plaça de la Concepció. I el que volem és fer activitats en les que puguen vindre els xiquets, xiquetes i les seues famílies, i a través de les activitats activitats que llançarem, pues bueno, pues també que estiga tots els resultats d'este projecte, val? Mm-hmm. A les 6 hi haurà un compte a comptes de la

0: de la mà de mestra d'ESM. Després, a les 6:30 hi haurà tallers i dinàmiques de la mà també de mestra de, i musicalment. I després, a les 7 de la vesprada, hi haurà un concert amenitzat per Cabal. Val? També hi haurà moltes sorpreses per a les persones que participen i bueno, pues, demanem que vinguin i que passen una vesprada lúdica en família, que és un dels objectius d'esta programació.
1: Clar. I si són els objectius, i l'altre és que aquestes activitats servisquen per a, realment per qüestionar, no?, comportaments dins de les famílies.
0: Així és.
1: Imagina que això és la part més complicada, no?, la de conscienciar a través de històries lúdiques. O és més senzill del que pareix, Paula?
0: És més senzill del que pareix, perquè jo crec que quan fiques exemples pràctics, mira, el que t'he dit jo de la talla de les sabates.
1: Totalment, sí, sí.
0: És com que, o sea, la campanya... Malmo ens ha ajudat en la campanya, val? Sí. Són qui han dissenyat la campanya i van fer el monstre de la desigualtat, val? Per a que fora algo que vegeren, val? I si en les imatges que tenim preparades per a conscienciar a la gent, està sempre, pues, hi ha una que és una dona ficant la llevagora, val? I dins de la cistella de la roba està el monstre de la desigualtat. Una altra que està, pues, una persona de diversitat funcional jugant amb el seu pare. Mm-hmm. I també està ahí el monstre de la desigualtat. Una altra que és una taula, una família sopant, dinant. Qui ha ficat la taula? Qui ha llevat la taula? Qui fica el rentaplats? Qui ha comprat el menjar? O sea, exemples en els que tu el pugues sentir identificada, perquè són exemples reals. Sí, les cites mèdiques, qui les té guardades en el calendari del mòbil, que ara s'ho guardem tot en el calendari del mòbil. Sí. Són exemples en els que dius, ostres, pues sí que viu a casa la desigualtat.
1: Mm-hmm. Jo no sé si estem vivint un temps en el que tot això del que estem parlant, que encara falta per donar molts passos, està en perill. Vull dir, tots els avanços que hem fet com a societat està en perill tot això. No sé si penses el mateix.
0: Pues pense que està en perill, però també pense que està en les nostres mans, en les mans dels que estem al front de les institucions públiques, continuar donant visibilitat i conscienciar a la gent jove, perquè la gent jove és el futur, i ho hem vist en els resultats d'este projecte, en aquesta implicació i en aquesta sensibilització per a que cada vegada hi hagi més desigualtat en les tasques domèstiques i avancem cap a una societat més igualitària.
1: Perquè, clar, i parlant una vegada més de l'Ajuntament, què pot fer més un Ajuntament per a treballar tot este tema de la desigualtat?
0: Bé, nosaltres portem fent durant molts anys polítiques de conciliació amb la nostra escola d'estiu, pensada per a que les famílies puguen conciliar el seu temps de vacances d'estiu professionals i personals amb aquests 3 mesos quasi que hi ha sense escola. Tenim també l'escola de Nadal, tenim l'escola de Pasqua, també tenim, està la casa del Delme en un horari molt ampli, on pots anar i passar i estar en un lloc, en els teus fills i filles, en jocs i en activitats per a que pugues no sols tindre un lloc tancat on poder anar i poder passar una estona. Tenim moltes activitats que el que volem és això, per ajudar a les famílies a conciliar.
1: Clar, i després dels resultats d'este projecte, també vos ajudarà a l'Ajuntament a prendre decisions i a fer altres coses que a lo millor no estaven damunt de la taula, no? Imagina, per això també estan projectes així.
0: Per supost, per això és tan important poder fer tindre aquests estudis per a poder llançar polítiques públiques que ajuden a aconseguir aquesta conciliació i combatre aquesta desigualtat. Crec que és fonamental la sensibilització.
1: Sí, sí, totalment d'acord. Doncs anem a recordar que totes les activitats seran demà a les 6 de la vesprada, si no m'equivoque. Ja estàs així per a corregir-me, a la plaça de la Concepció, no?
0: Així és.
1: És aquesta jornada, aquesta vesprada, on trobareu moltes coses molt interessants, sobretot darrere d'este projecte per a conscienciar, per a la igualtat. Plaça de la Concepció. Fem equip a casa. Així es diu la història. Paula Soler, regidora d'Igualtat, moltíssimes gràcies, com sempre.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Per haver estat amb nosaltres i que vagi molt bé la jornada de demà i ja xerrarem quan tinguem els resultats de l'estudi.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies, Miguel.
1: Vinga, una abraçada, adéu, bon dia.
0: Una abraçada, adéu.

Doncs ahí estava la primera història d'este programa d'avui, d'este Hoy por Hoy Ontinyent, Vall d'Albaida, esa jornada que es viurà demà a Ontinyent, en la plaça de la Concepció, per la igualtat, per a jugar tots junts i fer equipar a casa, molt, molt important. En no res, arribem a l'una del migdia, anem a fer-ho de manera relaxada, escoltant musiqueta, i després la informació nacional i internacional. I segona hora, de l'Hoy por Hoy, que tenim més coses preparades, cuidao.

0: Per a mi és un plaer poder fer este acte de presentació així en el meu poble, al Ràfol de Salem, un municipi que avui ens acull i que representa també l'esperit de proximitat i de participació que volem que tinga la mostra de titelles. La premostra ja està arribant a la seva finalitat i ho fa amb un resultat que ens ompli de satisfacció. Ha sigut un èxit i ha portat les arts escèniques als municipis de la Vall d'Albaida, acostant la cultura als nostres pobles més menuts i oferint espais de trobada per a persones de totes les edats. Avui, després d'este recorregut, ens reunim per presentar la programació de la 41a mostra de titelles, que se celebrarà del 5 al 8 de novembre, i este és el moment de compartir les propostes d'esta nova edició i de continuar fent que la mostra que siga una experiència pròxima, oberta i compartida. La cultura ens permet trobar-nos, descobrir noves mirades i reforçar els lligams entre els nostres municipis. La mostra torna a posar en valor aquesta capacitat de les arts escèniques per reunir-nos i per fer comarca. Els projectes culturals no es construeixen només amb pressupostos ni amb programacions. Es fan realitat gràcies al compromís, la il·lusió i la feina de moltes persones que treballen perquè cada any arribi al públic i perquè cada edició pugui fer-se i pugui anar a més. Per això, en un acte com el d'avui, vull dedicar unes paraules d'agraïment a les persones que fan possible cada any la mostra de titelles. En primer lloc, vull donar la benvinguda a Lola Domínguez. És la nova directora artística de la mostra de titelles. Estem convençuts que la teva experiència i la teva sensibilitat farà que la mostra, des d'este any fins quan tu vulguis, vale, que cada any siga més gran i que siga millor. Voldria també aprofitar, ja que tenim així a Marisol Limiñana, que és l'anterior directora artística. Moltíssimes gràcies, Marisol, per tots aquests anys que has treballat en la mostra. També vull donar la benvinguda a Miguel Martí, que és el responsable de la nova imatge de la mostra de titelles, d'esta 41a edició. I la cultura també es comunica a través de la mirada. I aquesta identitat visual renovada ens ajuda a avançar, a parlar amb nous públics i a evolucionar sense perdre la nostra essència. Vull que agrair també un agraïment molt especial a Mercè Martínez i al seu equip, el seu equip d'Adapta Comunicació, Anaïs i David. Mercè va coneix la mostra des que era benvenuda i l'ha viscuda des de dins. I per això, en totes les publicacions que fa, pues, es nota, no?, aquesta sensibilitat que dona, no?, de la mostra de titelles. Com no, agrair també a Tella Fotògrafos, que ens ha acompanyat des de fa moltíssims anys i que any rere any documenta cada edició i la immortalitza amb les seues càmeres tots els moments importants de la mostra de titelles. Van a totes les funcions, a tots els espectacles, i després tenim, no?, tota aquesta documentació que sempre podem veure. Com no, a Juan Calatayud, que és el nostre reporter càmera, que ha enregistrat les 40 edicions, i este any la 41, amb una constància admirable. Arriba a cada una de les funcions i a cada un dels municipis també, perquè res del que es fa allí es perde. Per descomptat, gràcies a tot el Departament de la Mancomunitat i als tècnics i tècniques de tots els municipis de la Vall d'Albaida, perquè sense vosaltres la cultura no aplegaria conforme està plegant a tots els municipis. La mostra és molt més que una programació d'espectacles. És un projecte col·lectiu que creix perquè moltes persones treballen en la mateixa direcció. És una part del patrimoni cultural i una eina de cohesió territorial, capaç d'unir pobles, institucions, professionals i públics al voltant d'una mateixa experiència. Quan defensem la cultura als nostres pobles, estem defensant també els espais de trobada, la convivència i la possibilitat de compartir allò que és nostre i allò que ens fa créixer com a comunitat. Per això és tan important continuar cuidant la mostra de titelles i fer que cada nova edició sigui una celebració per a tota la comarca. La programació que avui presentem és també una invitació a participar, a descobrir les arts escèniques, a viure la mostra com allò que és, un projecte de totes i tots, arrelat al territori i obert a la ciutadania. Espero que gaudiu d'esta presentació, de la programació i de les propostes que avui anem a compartir i esperem despertar aquest interès i les ganes de participar en esta pròxima edició. Així que moltíssimes gràcies i vos convido. Recordeu, del 5 al 8 de novembre, la 41a edició de la Mostra de Titelles. Moltíssimes gràcies.
1: Assumir la direcció artística d'esta edició és per a mi una responsabilitat i també un privilegi. Una responsabilitat perquè rep una... Ui, estic un poc emocionada. Una responsabilitat perquè rep una mostra construïda al llarg de molts anys per moltes persones benvolgudes que han cregut en la cultura i en les arts escèniques. Una mostra que té una història, una identitat i un camí recorregut. I jo no vinc a començar de zero, sinó a continuar una feina que ja estava en marxa, a replegar tot allò que s'ha construït abans i donar-li continuïtat. I un privilegi perquè tinc l'oportunitat de continuar este camí, fent evolucionar la mostra sense perdre allò que la fa única. Dins d'este privilegi vull fer una menció especial a tot l'equip de la Manco que m'ha fet tan fàcil la feina, com si ja dura més temps del que duc ací entre ells. Hem volgut construir una programació que dialogue amb públics diferents, que combine propostes, estètiques i maneres diverses d'entendre l'escena i que, a més, permeta descobrir companyies i artistes. Enguany a la mostra participen 22 municipis a la Vall d'Albaida que acolliran un total de 18 companyies, 6 estatals que provenen d'Andalusia, Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Madrid i Múrcia i 3 internacionals, Bèlgica, França i Itàlia, amb un total de 37 funcions. D'entre aquestes companyies cal destacar les propostes Gota de Xema Muñoz, que la podrem veure ara després quan acabe així a Ràfol a la biblioteca, guanyador del Premi a Millor Espectacle de Carrera a l'última edició 2026 dels Premis Max de les Arts Escèniques. Nilu, de la companyia valenciana Infinit, que va estar nominada com a millor espectacle de circ i millor intèrpret en els premis de l'Institut Valencià de Cultura i va ser candidat a 4 categories de l'última edició també dels Premis Max. Rube, que va rebre el Premi Carpa al millor espectacle en 2025, només 3 més, que són importants. Al Libitum, de l'Arso Producciones, que va ser guardonat com a millor espectacle per a la infància i les famílies al DC Premis Lorca en 2024. L'exposició de l'Arca de Neo, premi al millor espectacle expositiu fet en 2025, o Viva de l'Aloquace, premi millor espectacle document fet en 2026. I abans d'acabar tot això, jo ara vaig a donar pas a les paraules d'Ismael San Víctor, president de la Mancomunitat, i després d'Ignacio Prieto, director general de Cultura de la Generalitat Valenciana.
2: Molt bona vesprada, Ignacio Prieto, director general de Cultura de la Generalitat Valenciana, Carolina, alcaldessa de Ràfol, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, representants de les institucions, a totes les persones que ens acompanyeu, que no teniu relació amb l'administració, benvinguts. És un plaer trobar-nos avui ací a Ràfol, Ràfol de Salem, per presentar la programació de la 41a edició de la Mostra Internacional de Titelles. Vull començar agraint-vos la vostra presència i donant les gràcies a Ràfol, a Carolina especialment, per acollir aquesta presentació. Ens reunim per compartir una programació que naix amb la voluntat de continuar acostant el teatre de Titelles a la ciutadania i de fer de la cultura un espai de trobada. La mostra és una cita molt estimada, però també és una manera d'entendre la cultura com una ferramenta de cohesió territorial capaç d'unir pobles, persones, mirades diferents. Per això, una de les nostres apostes principals és acostar els espectacles als municipis menuts. Volem que la cultura no es concentre únicament en els grans espais, sinó que arribi també a cada poble, a cada plaça i a cada comunitat que la fa possible. Fer circular la cultura per el territori és una manera de reforçar els vincles entre els municipis i de garantir que totes les persones puguen gaudir d'una programació de qualitat prop de casa. Amb aquesta mateixa mirada i a motiu de del 40 aniversari de la mostra que farem l'any passat, vam posar en marxa la mostra d'estiu, va néixer amb la voluntat d'estendre l'esperit de la mostra més enllà de la seva cita habitual, al mes de novembre, i de continuar omplint els pobles de cultura, d'imaginació i de vida. Durant aquest estiu hem pogut gaudir de les companyies La Tròcola amb l'espectacle Juga i la companyia Finestra Nou Circ amb Royal Circ. Ha sigut dues propostes que ens han permès continuar compartint l'emoció de les arts escèniques i mantindre viva aquesta relació amb el públic. I encara es queden quatre actuacions de la premostra, que és el cap de setmana serem a Benissuela i a finals de setembre la premostra arribarà també a Benissoda, a Carrícola i a Bufali. Quatre noves oportunitats per continuar acostant les arts escèniques als nostres pobles i per compartir a la ciutadania l'esperit de la mostra. La participació dels municipis de la Vall d'Albaida és una part essencial d'aquest projecte. La mostra creix quan es construeix de manera compartida, quan els pobles s'impliquen i quan les institucions treballen juntes per fer arribar la cultura a tot el territori. En aquesta edició, la 41a edició de la Mostra Internacional de Titelles es celebrarà del 5 al 8 de novembre. Seran dies per trobar-se, per trobar-nos amb les companyies, amb els espectacles i amb totes les persones que fan possible que aquesta mostra continuï sent un referent i una celebració compartida. La programació que avui presentem és, per tant, una invitació a participar, a descobrir i a gaudir, una invitació a mirar el món des de la imaginació dels titelles i a viure cultura com una experiència pròpia i col·lectiva. Vull expressar el nostre agraïment des de la Mancomunitat a tots els pobles que participen a la mostra i que contribueixen a fer-la créixer any rere any. I vull agrair també el suport i la col·laboració de les institucions que ens acompanyen i que fan possible aquest projecte compartit. Gràcies per la confiança, per la implicació i per entendre que invertir en cultura és també cuidar el territori, reforçar la convivència i obrir espais de participació per a tothom. Espero que gaudiu de la programació de la 41a edició de la Mostra Internacional de Titelles, que la feu vostra i que compartiu amb nosaltres cada espectacle, cada encontre i cada moment. Moltes gràcies i bona mostra a totes i a tots.
3: Bona vesprada a tots i a totes. Alcaldessa del Ràfol de Salem, Carolina Mengual, president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, Ismael Sant Víctor, directora artística de la mostra, Lola Domingo, alcaldesses, alcaldes, representants institucionals, professionals de la cultura i amics i amigues. És un plaer acompanyar-vos en la presentació de la 41a Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida. En primer lloc, vull agrair a l'Ajuntament de Ràfol de Salem la seva acollida i felicitar a la Mancomunitat, la direcció artística i tot l'equip de la mostra pel treball que fa possible una nova edició. Arribar a la 41 edicions és molt més que mantindre una cita en el calendari. Significa haver construït un projecte cultural sòlid, reconegut i profundament arrelat en el territori. La mostra va néixer el 85 amb la voluntat d'acostar les arts escèniques als municipis de la comarca. Quatre dècades després conserva intacta aquella vocació i l'ha convertida en un dels seus principals senyals d'identitat, un projecte comarcal amb una clara projecció internacional. Aquesta combinació és precisament una de les seues grans fortaleses. La mostra demostra que la qualitat, la innovació i la creació contemporània no ha de concentrar-se únicament en les grans ciutats. També poden arribar als nostres pobles, ocupar els teatres, les places i els carrers i generar oportunitats de trobada i de participació. Des de la Generalitat Valenciana defensem una política cultural que arribi a tot el territori. El lloc on viu una persona no pot determinar les seues possibilitats d'accedir a una programació cultural diversa i de qualitat. Per això, iniciatives com aquesta són fonamentals, contribueixen a garantir l'accés a la cultura, reforcen la cohesió territorial i donen vida als nostres municipis. La mostra és també un magnífic exemple de cooperació institucional dels ajuntaments, Mancomunitat, Diputació i Generalitat. Compartim un mateix objectiu: sumar esforços perquè la cultura arribi més lluny i perquè els recursos públics es transformen en activitat, participació i oportunitats per al sector cultural. I darrere tot això hi ha persones, hi ha companyies, intèrprets, creadors, tècnics, programadors i gestors culturals. Hi ha molts professionals que fan de les arts escèniques un espai de treball, d'experimentació i de llibertat creativa. Donar-los la visibilitat, facilitar les seues propostes, facilitar que les seues propostes circulen i connectar-se amb nous públics és també una responsabilitat de les administracions. Els titelles no són únicament una disciplina dirigida al públic infantil. Són un llenguatge artístic amb una enorme capacitat per emocionar, sorprendre i contar històries a persones de totes les edats. La mostra ho ha entès des dels seus inicis i ha contribuït decisivament a dignificar, renovar i projectar aquesta disciplina. Per tot això, des de la Direcció General de Cultura volem reconèixer la trajectòria de la mostra i reafirmar el suport de la Generalitat Valenciana a un projecte que representa molt bé la cultura valenciana, que volem una cultura pròxima, oberta, professional, vertebradora i capaç de dialogar en el món. En aquest sentit, l'Institut Valencià de Cultura, com a exemple de l'apoyo que fa a la mostra internacional, durant l'any 2025 va concedir una subvenció de 41.385,71 €. Enhorabona per aquesta 41a edició. Convida a tota la ciutadania de la Vall d'Albaida, del conjunt de la Comunitat Valenciana, a acostar-se als municipis participants, a descobrir la programació i a deixar-se sorprendre per la màgia dels titelles. Moltes gràcies.
1: Per acabar, vull que agrair especialment a totes les institucions, la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, la Diputació de València, el SAT, la Generalitat Valenciana, l'Institut Valencià de Cultura i l'INAEM, professionals, companyies i persones que fan possible que 41 edicions després seguim així. I per descomptat, gràcies al públic, que és qui dona sentit últim a tot aquest esforç. I així quedarà inaugurada la 41a edició de la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida. Moltes gràcies.

0: Crec que tenim un problema bonico, podríem dir, amb la sintonia d'esta secció que va néixer la passada setmana a Cielo y Poroyo, on tinguem Vaida Vaida, dedicada a la nostra llengua, al valencià, que es diu Paraula Viva, i que protagonitza la llengua i Manolo Requena. Manolo, bon dia.
1: Bon dia, Miguel.
0: Tenim un problema amb la sintonia, saps per què? Perquè m'agrada moltíssim la cançó, saps?
1: I a mi també. L'escoltem, és una part més del programa que vas triar molt encertadament. És preciosa, la veritat.
0: Bueno, algun dia l'escoltarem sencera, perquè la gent la gaudisca. Si no l'escoltada, es diu Valencilla i és una preciositat. Però tornem a esta Paraula Viva. Manolo, avui no està amb nosaltres a l'estudi perquè hi ha moltes coses a fer, hi ha molta feina, però fa un huequet per estar amb nosaltres. Aixina que anem en esta segona Paraula Viva, Manolo, quan tu vulguis. Per on comencem?
1: Bé, comencem en l'agenda, si vols. Val. Perquè són les qüestions més immediates i vull fer referència a tres esdeveniments en valencià que tindrem ja este dissabte i este diumenge. Primerament, el dissabte de neu, a les 7 de la vesprà del Centre Civil de Sant Rafel, poder la gent gaudir d'un sainet, el sainet de les festes de Sant Rafel. Uh-huh. És una obra en valencià que es diu Males Llengües, de Josep Oura. És una obra de finals del segle XIX, sí. I un poc pel l'espoiler, no, el resum, diu un xafarders que comença en 1879 i que es transforma fins al 2026.
0: Wow.
1: Per tant, una bona opció per a la vesprada de dissabte, que ja comencen també les festes de Sant Rafel, les festes molt tradicionals d'Ontinyent. Ontinyent és un poble de festa que no para.
0: No para, és de veres, és de veres, sempre hi ha alguna coseta. I això per a mi és bo, jo crec que per a la gent també.
1: Sí, té vida, el poble té vida.
0: Molta.
1: I només s'ha de consultar l'agenda cultural que tinc ara oberta al davant en la pàgina web de l'Ajuntament i és increïble la barbaritat de qüestions d'espectacles. A la mateixa hora, i en la Sala Gomis, i dintre dels actes de commemoració de l'any Mestre Ferrero, en el centenari del seu naixement, que l'Ajuntament va declarar i que diverses institucions estan duent endavant, i associacions, es presentarà el documental Mestre Ferrero, la projecció del documental i una posterior taula redona que moderarà el periodista i director del periòdic Santiago Sánchez i que tindrà a la filla Pilar Ferrero, al músic Rafael Reig, a Elena Sarrió i també al músic Rafael Mullor Grau com a tertulians. Interessant perquè va ser una producció que es va fer ja fa un temps des de Canal 9, i que en aquell moment, Canal 9, ara a punt. Que s'arreplega, que recupera, no?, per a, com a un acte més dintre d'esta commemoració.
0: Molt bé.
1: Això el dissabte, en la Sala Gomis, a les 7 de la vesprada.
0: Perfecte.
1: I el diumenge, la Regidoria de Cultura, en la magnífica programació que tenim de teatre, en la Sala Gomis, a les 6 de la vesprada, ha programat una obra familiar, una obra per a la família, Garfio i el llegat de Peter Pan.
0: Uh-huh.
1: Una aventura teatral, màgia, humor, emoció, que revisa el clàssic, no, de Peter Pan, d'acord? I que recomana molt per a com a espectacle familiar, amb música, acció, fantasia, i que pot ser una bona opció per a que les famílies acudisquen juntes al teatre, que és una activitat cultural importantíssima.
0: Jo, les altres dos que has dit són molt interessants, però per qüestions familiars vaig a subratllar esta, no sé per què, saps?
1: Ho passareu bé,
0: Garfield llegat, a més en valencià, ja que recordar.
1: Sí, sí, jo faré l'agenda a partir d'activitats en valencià.
0: Molt bé, perfecte. Esto serà a les 6 a la Sala Gomis el diumenge. Perfecte.
1: A les 6 a la Sala Gomis este diumenge, 20 de setembre.

0: Fer
1: que no és
0: botiges.
1: cap ofici. Fer botiges, sí. És molt de ser d'on tinguem, eh? Però aquesta ja està documentada. És tartamudejar, eh? És parlar
0: Ah,
1: amb
0: sí.
1: dificultats.
0: Ah, mira.
1: I sí, la iaia l'utilitzava molt.
0: Que
1: La iaia
0: bo.
1: dia, mira, este xiquet fa botiges, no? I a mi em cridava molt l'atenció com utilitzava l'expressió.
0: Que bo.
1: Després hi ha una altra
0: Sí.
1: que utilitzàvem nosaltres molt, que era aburro barra. Aquestes onomatopeiques que tenen la repetició de consonants, no?
0: Sí.
1: I de paraules, no? Aburro barra, que vol dir simplement de qualsevol manera fer una cosa sense fixar-se, no? I
0: Arreu,
1: llavors
0: no? Com
1: tenen
0: deia,
1: allà aburro
0: arreu.
1: barra.
0: Val.
1: Efectivament, el
0: Arreu.
1: significat d'arreu,
0: Molt bé,
1: efectivament,
0: molt bé.
1: aburro barra.
0: Que bo.
1: Després una que a mi em cridava molt l'atenció perquè l'escoltava i ja començava, no, no em poses el plat a caramull. Així es redueix i oralment es diu a cormull.
0: A
1: Però la
0: Cormull.
1: forma correcta, sí, a cormull. Alguna cosa a cormull és en abundància. I aplicada a un plat és posar-lo rantered, és a dir,
0: Ple.
1: fins a dalt.
0: Clar,
1: Li
0: clar,
1: di, sí,
0: clar.
1: sí, li di a algú a la iaia o a la mare,
0: Hòstia, que
1: no em poses el
0: bo.
1: plat a cormull, no em posis un plat d'arròs a cormull. A cormull, que en realitat la correcta és a caramull.
0: Ostres, que
1: A
0: guai.
1: caramull.
0: M'agrada molt,
1: I
0: és
1: ja
0: que
1: per a...
0: m'agrada molt, Manolo. És que trobar expressions i paraules descaracterístiques m'agrada molt. A Cormull, mira.
1: És una de les finalitats que jo pretenc,
0: Que
1: és
0: guai.
1: fer veure la vitalitat d'un vocabulari que és una llàstima, que fa dues generacions estava completament vigent i que ara, per moltes causes,
0: Sí, s'ha anat perdent.
1: caiga en
0: Sí,
1: l'oblit i
0: s'ha
1: és
0: anat
1: molt
0: perdent.
1: bonic. I l'última
0: Sí.
1: és la més divertida, no? Que és fer el borinot. A mi
0: Home,
1: m'agrada molt sempre. És com
0: home.
1: fer el borinot.
0: Sí,
1: I
0: senyor.
1: llevar estes de fer el bobo, bé, doncs no, fer el bobo pot ser més la traducció castellana, però és més bonica, fer el borinot.
0: Sí.
1: Allò
0: Però
1: de...
0: esta no s'ha perdut
1: Estar...
0: tant. Esta no s'ha perdut tant,
1: No, no,
0: no?
1: no,
0: Esta
1: està
0: encara
1: encara, eh? No
0: està.
1: facis el
0: Sí,
1: borinot.
0: sí.
1: Mira com li agrada fer el
0: No
1: borinot.
0: sigues
1: I tant.
0: borinot. Sí, és que això...
1: Sí,
0: Sí,
1: sí.
0: sí, sí. Que bé, que bé, que bé. M'ha
1: Estes són
0: agradat.
1: les quatre expressions d'esta setmana. Continuarem més endavant i veurem moltes més
0: Fantàstic.
1: coses i explicarem algunes etimologies molt curioses.
0: I si tenim sort i la gent l'escolta de nou i diu, ostres, és de veres, jo també deia això. A veure si tenim la sort que la gent torna a utilitzar-les i mira...
1: Sobretot això, la
0: Clar,
1: llengua
0: a
1: viu
0: llengua.
1: perquè la utilitzem i per això la importància també d'estos programes i
0: Tant de bo.
1: la idea que porteu vosaltres des de la SER de continuar, no? Difonem que el valencià està allí, el tenim viu i és la nostra llengua.
0: Parlant de llengua viva, parlant de llengua en general, anem a literatura, no? Anem a la literatura. Què tenim esta
1: Anem a la
0: setmana?
1: part de literatura i a mi m'agradaria que fos pràctica més que recomanar de vegades alguna novel·la o alguna cosa, que
0: Sí.
1: també ho faré. Esta vegada vull fer referència que moltíssima gent no sap que l'Ajuntament d'Ontinyent des de l'any 1984,
0: Pues.
1: l'altre dia,
0: Ostres.
1: compta amb un servei de publicacions propi. No és molt habitual, ha de ser un ajuntament ja doncs, important com és el nostre i que puga tindre este tipus d'institucions, no? o de serveis interns. És un servei municipal que ja dic des de l'any 84, 1984, i que es va renovar en l'any 2020, 2022, i que té unes funcions molt clares d'assessorar i sobretot en aquest cas s'encarrega d'una publicació que ja fa 40 anys que està a l'abast de la gent d'Ontinyent i de la Vall d'Albaida, que és una revista molt interessant que es diu Alba. Enguany estem preparant ja el número 35. I encara que fa 40 anys van haver números que van ser dobles, van ser de 2 anys i aleshores no es van publicar anualment. Els tres últims sí que hem pogut fer-los anuals, no són tan extensos com els anteriors quan eren de 2 anys, però enguany estem preparant el número 35 i avance que serà una revista molt interessant sobre patrimoni de tota la Vall d'Albaida. Patrimoni en el sentit més ampli, l'històric, que és el més important en alguns casos i alguns monuments
0: Sí.
1: d'arreu de la Vall d'Albaida i no tan monumental, sinó també hi ha patrimoni com el patrimoni rural que cal reivindicar-lo i és importantíssim
0: I tant.
1: per a contar-nos la història de qui som i com som. I aprofitant, l'Ajuntament des de fa un any va en la web incloure una, a partir del servei de publicacions, una

0: punto más Marín.
1: Primero repartimos el botín, después prendemos fuego a la ciudad. No es demasiado tarde.
2: Bueno, com bé saben, estem ja encarant la recta final d'una nova setmana, per cert, una nova setmana de competició. El per què? Perquè tenim dies a destacar, tenim dies importants, comença una nova lliga i cal contar-ho. Cal contar-ho per diverses qüestions. La primera d'aquestes, pues que és una setmana important per als equips de la Vall d'Albaida si volen continuar amb el ritme, amb les ganes de competir, amb la il·lusió, per el debut, per exemple, de segona i tercera valenciana en el que és l'apartat de lliga, per la continuïtat d'aquesta victòria de l'Ontinyent 1931 front a l'Atlético Saguntino, per la necessitat de sumar un més 3 en el casiller este cap de setmana a l'Atzeneta davant el Torrent, o també, com no, per les ganes que té el Benigànim de sumar també aquesta primera victòria a casa, al municipal de Benigànim, en lloc on juguen este cap de setmana. Bueno, ha repès els entrenaments a la Geneta, o va fer a la jornada d'ahir, avui de nou, entrenament preparant aquest partit al municipal de Sant Gregorio, i per altra banda, l'Ontinyent 1931 entrenarà dijous, que és avui, divendres, i també dissabte en sessió matinal per a preparar aquest partit que es jugarà diumenge a les 11:30 del matí a la Ciutat Esportiva del Llevant, davant el filial del Llevant, a Bunyol. Gran partit, el que anem a tindre per davant. Bueno, esta és l'actualitat que tenim dels equips de la Vall d'Albaida, aquestes són les principals qüestions que cal contar-los, i per altra banda, pel que fa a l'àmbit poliesportiu, l'ESE d'Ontinyent ja té tancada la plantilla amb dos nous fitxatges. El pivot neerlandès Reinder Brandsma, de 2 metres d'altura i amb experiència a la BNXT League, i el base madrileny John Estrella, de 19 anys, que la passada temporada va militar a l'Elx amb una mitjana de 19 punts per partit. Els dos ja treballen a les ordres de Carles Bonet i debutaran aquest cap de setmana en un partit que es disputarà diumenge a les 6:30 de la vesprada al Fernando Rubio, davant del Burjassot, en el primer amistós de pretemporada a casa i amb entrada gratuïta. L'ESE d'Ontinyent arriba després de guanyar el primer partit de preparació davant el Tavernes Blanques per 74 a 85. Més qüestions a contar-los d'actualitat i de novetats, i és que l'organització de la pujada de l'ermita de Sant Esteve d'Ontinyent ha anunciat que la cursa s'ajorna per més endavant. Recorden que la cita estava prevista per al mes de novembre, però diverses qüestions a nivell organitzatiu han fet que aquesta cursa es cancel·lara. Bueno, estarem pendents d'aquesta informació i treballarem en la mateixa per conèixer què és el que ha passat en l'organització d'esta pujada a Sant Esteve. Però bueno, això és la mala notícia del dia, però també tenim una bona, important, sobretot per un retrobament amb les pistes, perquè l'ontinyentí Juan Carlos Ferrero tornarà al circuit ATP l'any 2027. L'ex número 1 del món i exentrenador de Carlos Alcaraz ha confirmat el seu retorn després d'un any més allunyat de la competició. Ferrero ha explicat que està aprofitant aquest temps per estar amb la família i preparar el seu pròxim projecte professional. Les contem en declaracions a Movistar Plus Deportes.
3: Cuéntame, ¿qué estás haciendo?
4: Bueno, este año tranquilo, con la familia, dedicándome a los niños que me juegan al fútbol en vez del tenis. Y bueno, un poquito de calma y preparando un poco lo que viene el año que viene.
3: ¿Qué es lo que viene el año que viene?
4: Bueno, todavía no puedo revelar, pero bueno, creo que volveré al circuito, pero bueno, todavía no puedo decir con quién.
2: Ens alegrem moltíssim d'aquest retrobament amb les pistes, perquè de moment es manté en secret quin serà el jugador al qual entrenarà en aquesta nova etapa. La major de les sorts, per al tenista ontinyentí. Més qüestions. El circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida fa parada aquest dissabte a Montaverner, amb una nova edició de la Volta a Peu. La jornada començarà a les 6:30 de la vesprada amb les proves infantils, mentre que la cursa absoluta, disculpen, arrencarà a les 7:30 de la vesprada. L'organització habilitarà servei de guardarroba i també beguda isotònica per als participants. Les dutxes estaran disponibles al poliesportiu situat al costat de l'arribada a meta. I ja per tancar, això també és una notícia que volem destacar i que tinguin tots i totes en compte, perquè el jugador d'escacs de l'Olleria, Sergi Soler, ha participat este cap de setmana en la seva primera competició internacional, el Craiova Grand Prix Ràpid 2026 a Romania, amb més de 300 participants, on ha jugat amb 3 rivals titulats i ha superat un jugador d'Elo 2063, demostrant un nivell competitiu front a contrincants de categories superiors a la seua. A més, la setmana passada, vull contar-los que també va participar al campionat d'Espanya celebrat a Oznayo, a Cantàbria, on ha quedat en la posició número 40 entre 118 participants i el 6è d'entre les jugadores i jugadors provenients de la Comunitat Valenciana. Donem l'enhorabona a Sergi Soler. Una gran enhorabona. Bueno, avui que anem a fer el nostre cert esportiu Santinyent, la Vall d'Albaida, doncs anem a ser clars i directes. Anem a parlar del Club Deportiu Esport Base Ontinyent, de la FEBO. Perquè avui es coneixerà el nou nom del president o presidenta d'aquest club formatiu de futbol a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Tots els pares i mares de jugadors del club podran votar avui de 5 a 8 de la vesprada en els camps de la Puríssima. I què anem a fer? Anem a parlar en primer lloc amb Lorena Ríos, endavant del projecte Som Febo, i per altra banda anem a parlar de la qüestió de la candidatura de David Moya, que encapçala aquest amb l'eslògan "L'escola és de tots". Anem a fer un repàs a totes les qüestions que envolten el seu programa electoral en aquesta candidatura i en aquests dies que han estat moguts a les oficines de la FEBO. Agafem aire i saludem ja, en primer lloc, a Lorena Ríos.
0: La desigualtat viu a casa. Davant d'això, fem equip. Divendres 18 de setembre, de 18 a 20 hores, a la plaça de la Concepció, contacontes, taller, mural participatiu i concert per a construir una llar més igualitària. Fem equip a casa. Ajuntament d'Ontinyent. Stereotype Trap. Cofinançat per la Unió Europea.
5: Estás escuchando Radio Ontinyent Cadena Ser. Recuerda que además del 89.5 FM y 1602 de onda media, también puedes encontrarnos en radioontinyent.com, en la app de la Cadena Ser seleccionando Radio Ontinyent y ahora también en Alexa. Solo tienes que decir pon Radio Ontinyent, siempre contigo, estés donde estés.
2: I comencem amb les entrevistes que us comentava a l'inici d'este ser deportiu Ontinyent la Vall d'Albaida, perquè, com bé sabem, avui és un dia important o importantíssim per al Club Deportiu Esport Base Ontinyent, els que no coneguen aquest nom, la FEBO, perquè els pares i mares dels jugadors i jugadores, els socis i sòcies d'aquest club, estan cridats a les urnes per decidir qui assumirà la presidència del club fins a l'any 2030. Hi ha dues candidatures, i una d'elles és la que encapçala Lorena Ríos, amb el lema Som FEBO. Lorena, què tal? Molt bona vesprada.
6: Bona vesprada, Tomàs, com estàs?
2: Encantat de saludar-te i, com no, donar-te les gràcies, agrair-te que estigues així amb nosaltres en directe al nostre ser deportiu Ontinyent, la Vall d'Albaida. Un plaer.
6: Gràcies a vosaltres.
2: Bueno, com no, la pregunta del milió. Com arribeu a aquest dia? Quines sensacions teniu abans d'afrontar una votació que va decidir el futur del club durant els pròxims 4 anys?
6: Ha sigut un camí complicat. N'hi ha que donar este xicotet detall que no ha sigut tan esperat, tan idíl·lic com volíem, però havem arribat al punt final i estem molt contents i orgullosos del recolzament tan gran que hem tingut per part de les famílies, dels pares i mares membres del club. Així que tenim una posició molt, molt positiva per a esta vesprada.
2: Què us va portar a donar el pas i presentar una candidatura per assumir la presidència de la FEBO i també preguntar-te què penseu que necessita el club en aquests moments?
6: La idea és de tots els socis i socis per igual. Entres a les instal·lacions i veus que no s'ha fet ninguna millora en ningun dels últims anys, de que hi ha una política de forma del club que no s'estima el club, o sigui, no hi ha identitat de club i s'orgull de quan vas a algun altre poble i dius jo soc de la FEBO. I això és la iniciativa inicial, de veure que no s'estava reinvertint res en els xiquets, en els clubs, i això és el que va motivar a la gent a reunir-se per a formar esta candidatura.
2: Lorena, com no, m'agradaria preguntar-te per la teva junta directiva, en quines persones pues, has presentat aquesta candidatura, i si es pot explicar un poquet com va formar-se la junta directiva, si al final dels comicis d'esta vesprada i si ho elegits.
6: Pues, el nostre equip està format per 9 persones, tots membres del club, en el qual tenim una ramificació en tots els nivells deportius, des de l'amateur fins al prebenjamí, tant en el masculí com al femení. Vol dir que tenim capilaritat a tots els extrems del club i està formada per gent tant del món deportiu com el futbol. Per exemple, tenim a Juanjo Pereira, que ha estat fent com a jugador de futbol d'alt nivell, a segona regional. O, per exemple, en el meu cas, jo soc sponsor de la FEBO durant anys i soc CEO d'un gimnàs del poble. A més, te contem en estudis financers, tant Pablo com jo, que els dos som llicenciats en ciències de econòmiques i empresarials i món de, i gent del, del món de, d'empreses del poble, com pot ser Maria José o pot ser Jaime, el qual ens ajudarà a millorar les instal·lacions públiques. I després gent que està molt, molt vinculada al club, com Maria José, que porto 12 anys com a membre del club, i membres que portem de l'anterior junta directiva, com pot ser Jordi i Maria, que ens porten ja el coneixement intern i l'experiència, i com no, Maria Àngeles, que té una red de coneixements, de, és molt volguda pel poble i també està molt, molt vinculada a l'estaf femení, així que tenim una capil·laritat molt gran i som pares i mares del club.
2: El vostre lema és «Som febo» i parleu de reinvertir en els fills i filles. Quan parleu de reinvertir, en què es tradueix concretament aquesta idea? Quines serien les primeres decisions que prendríeu?
6: A veure, com diu el lema, reinvertir en els xiquets vol dir que tots els ingressos i tots els beneficis del club vagin directament als xiquets. Nosaltres plantegem una nova estructura deportiva amb major qualitat, amb menys duplicitats i les responsabilitats queden clares. El cost anual de l'estaf directiu és massa elevat i nosaltres plantegem un nou estaf deportiu en el qual són un equip i les tasques queden dividides entre tots per manera igual. A dia d'avui hi ha un estaf deportiu en el que el cost supera pràcticament els ingressos de les quotes dels xiquets. A banda, tenim, com bé se sap, un equip amateur tant masculí com femení, el qual tots els gastos estan sufragant-los els propis xiquets, les quotes dels xiquets, i nosaltres plantegem dividir en tres partides la comptabilitat, per una part l'amateur masculí, femení i el club. I el que estem dient és que els amateurs tenen que autofinanciar-se, buscar sponsors, buscar patrocinadors i que de la quota dels xiquets no recaiga el cost d'aixòs amateurs. I aquestes són les idees pràcticament centrals de la nostra proposta, en el qual l'estalvi que es farà en aquesta reestructuració s'invertirà directament en les millores d'instal·lacions, en millores de metodologia, millores d'equipament, i tot es reinvertix per al club i per als xiquets, que aquest és el nostre lema.
2: Parlaves d'aquesta nova reestructuració esportiva, et preguntava abans. Clar, m'agradaria conèixer a aquestes persones. En porteu unes quantes, segons la candidatura i el que pugui llegir als vostres documents que ho anar presentant al llarg de les passades jornades. Explica'ns un poc quina és la nova estructura esportiva que voleu dur a terme pel que fa a les persones que estaran al capdavant.
6: A nivell esportiu, nosaltres preparem una nova estructura, ¿vale?, en el qual no tenim una persona encapçalant aquesta estructura. Com jo abans he dit, som un equip de treball, tant la junta directiva com la junta esportiva. Nosaltres dividim, per una part, la metodologia, en el qual tenim dos persones, tant per la rama masculina com femenina, que apostem molt per el femení, encapçalat la metodologia per Rafa Cebrián i per Rocío Herbas. Els dos en grans títols. Actualment Rafa està com a segon entrenador de l'Ontinyent 1931. Volem que aquest conveni s'afiança un poquet més. I Rocío, que conta un gran historial futbolístic en el món femení. Per altra banda, contem en Omar, que és una persona molt estimada dins del club, com a seguiment deportiu, ell s'encargarà de les llicències, de controlar els jugadors, de que tot s'estiga fent, que els partits vagin endavant conforme toca, complint la metodologia que plantegem. Apostem per la preparació física, en la qual tots els xiquets i tots els membres del club tinguin aquesta preparació física, el qual serà per a millorar la tasca dels entrenadors, perquè vindrà ja totalment dissenyada acorde a les categories, a les edats, tot acorde i tot en la mateixa filosofia de preparació física global. I després tenim la divisió de futbol 11, futbol 8 i futbol femení. Encapçalant el coordinador de Futbol 11 tenim a Víctor Navarro, que suma moltíssima experiència, és professor d'educació física, en readaptació de lesions deportives. Víctor Navarro. Per part de coordinació de Futbol 8 plantegem a Kevin Morán, Clevi Morán, que és llicenciat en CAFAD, és jugador de futbol sala en lligues molt, molt altes de divisió, i del món del femení arrastrem el que ja portem, que estem molt orgullosos de com s'estan fent les coses en el femení. Laura Perigüey, que és coordinadora del futbol femení, i junta a Rocío Herbas, com bé havent dit antes, estan encapçalant les llistes del món femení en el nostre club.
2: Clar, aprofita que has parlat del futbol femení. Enguany és un any molt especial per al club, perquè estem en Lliga Autonòmica Valenta, se debuta en aquesta categoria després d'una temporada que fou espectacular, invictes, ho recordo, perquè ho tinguin en compte tots els nostres oients. Volia saber ixa funció i, sobretot, ixa coordinació que aneu a realitzar. Quin paper ha de tindre per a vosaltres el futbol femení des del projecte del club i com aneu a fer-lo créixer?
6: Bueno, jo ja començant en que sóc dona i crec que això juga un paper molt important. Sóc mare de 5 fills, 4 d'ells en el club, i aposto molt pel femení, i perquè no és futbol femení, sinó són futbolistes. Sí. I tenim parlat en l'àmbit institucional, tenen molt d'interès en aportar mitjançant finançament per al desenvolupament d'este futbol, d'estes futbolistes, i tenim planejat moltes reunions a l'àmbit institucional per a que puguen afavorir que siguin creixent les dones al nostre club.
2: Un club de futbol base no és només competició, també hi ha famílies, entrenadors, educadors i, sobretot, i crec que és el més important, xiquets i xiquetes. Quin model de club voleu construir més enllà dels resultats esportius? Per què fas valors?
6: Nosaltres tenim uns compromisos ordenats per al canvi, en el qual volem que el club seguisca en tots una metodologia comú, independentment de si jugues en una categoria, si formes part d'aquest equip, els A sempre s'han dit que són els millors, no, així formem xiquets, formem jugadors. Tots tenen el mateix dret, tots participaran en els mateixos events, cada un acorda en la seva categoria. Tots tindran accés i dret a lo que podem aportar al club a nivell de fisioteràpia, a nivell de nutrició, de prevenció, de psicologia, tots per igual. Lo que aportem és una gran comunicació a les famílies, perquè fins ara la comunicació, això ja com a mare, donava molt que desitjar, perquè no arribaven els missatges, no arribaven en claretat, no sabies què passava dins del club, i ara nosaltres obrim a ser més partícips en els a famílies, als pares, en la presa de decisions, en què invertir en aquests ingressos que podem generar al club, en què volem les famílies que siguem beneficiaris per als xiquets. Volem activar els convenis, millorar els campus, que els xiquets vinguin als campus d'estiu feliços, en ganes, en noves coses que aportar, que fins ara el club s'ha quedat un poquet obsolet, perquè, com bé ha dit, arrastra i continua arrastrant, i volen continuar arrastrant aquello que portem anys veient que va en decadència. Volem millorar les instal·lacions, també volem que els xiquets tinguin aquello que no tenen, millorar els vestuaris, per bé dels xiquets, que és aigua calenta, tinguin drets tots els xiquets de l'aigua aixa calenta, que tinguin una fonteta d'aigua, perquè quan fa molta calor els xiquets puguen veure, tinguin moments que no tenien aigua. Moltes coses, aquestes manques que no tenen petos, no tenen porteries, doncs vegem que ahir n'hi ha molt per fer, molt per fer. I sobretot també sentiment de club, que estiguem orgullosos de pertenèixer a aquest club, al club del nostre poble.
2: I parlant de les famílies, ja m'esmentaves a grosso modo com voleu canviar la relació entre el club, entre els pares, les mares, el club, però clar, com voleu fer que participen en aquest dia a dia a l'escola? Què teniu plantejat des de la vostra candidatura?
6: Bueno, de moment ja hem plantejat una novetat que no n'hi ha en el club. Volem crear un decàleg que se donarà des del moment zero, tant de jugador per a famílies, per a entrenador. Ahir ja s'estipula com va muntar-se, com se distribueix cada xiquet, per què va en este equip, per què no va en este, quines normes tenen que complir tant els jugadors, puntualitat, les dutxes, els pares, el respecte a l'entrenador. Tot això, aquesta informació ja serà traslladada als pares des del primer moment. Plantegem unes reunions formatives a l'inici, a meitat i a final de temporada, que ara no se fan, en el qual es conta què anem a fer, per què estarem en este grup, a meitat temporada, com estan veient-se les coses, i a final temporada com havem fet la conclusió i el cierre de la temporada. Plantegem també una reunió setmanal en el qual un pare va a cita prèvia pot sol·licitar parlar en coordinació, en direcció, en l'entrenador, per a que mos faci i mos transmitisca quines necessitats tenen a nivell de família, d'equip, si veuen alguna manca, alguna cosa que està passant, per a arribar i enterar-nos que a dia d'avui no, tampoc n'hi ha. Una comunicació molt més útil per WhatsApp, per les redes socials, quan hi ha una convocatòria de partit, pues que s'estipule tot ben explicat, tot ben comunicat i amb molta transparència per als pares. I com bé he dit, que siguin partícips en la presa de decisions de les millores per al club. En les assemblees, invitar-los a que vinguin a les assemblees per a que puguen destinar les millores per al club en el que ells creuen que siga millor per als pares. Una escola partícip.
7: I ja per tancar, a veure, no som inodor, no vaig a contar-te un minut com si fos una política, però clar està que crec que quan arriba un dia d'aquestos i hi ha dos candidatures al cap i a la fi, el que ens agrada fer és com el nostre minut d'or per tancar aquesta xerrada. I volia plantejar-te este minut d'or, este missatge final, fent esta qüestió, per què creieu que les famílies s'haurien de confiar en el vostre projecte per a dirigir-la a FEBO fins a 2030?
6: El minut d'or és ben fàcil. Portar l'any, molts d'anys el club és tancat. Si continuem en la mateixa metodologia, les mateixes persones, com s'està plantejant, jo crec que el club no evoluciona. És molt fàcil dir en el paper i dir anem a fer. I la meva pregunta és, per què no s'ha fet fins ara? I com van a fer aquests canvis que plantegen? Augmenten personal. Com van a pagar-ho? Si a dia d'avui, en els ingressos que té el club, no es poden fer millores. Nosaltres plantegem el canvi, som el canvi. I està clar que a lo desconegut tot el món té por, però nosaltres plantegem una reestructuració en qualitat, en persones. Som famílies com vosaltres. Estem amb moltes ganes de canviar les coses, amb molta il·lusió, i amb moltes ganes de reinvertir en els vostres xiquets, en els nostres xiquets, que realment són els importants. Així no parlem de figures, no parlem de persones ajenes al club. Parlem dels xiquets, en reinvertir tot aquello que és el seu dret, que per això estan ahí, que fan el club més gran, que formen part de la nostra història i som el futur del club, els xiquets. Tot per ell i per ells.
7: Lorena Ríos, un plaer parlar amb tu i molta sort per aquesta vesprada. Gràcies.
6: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
8: Atención, se declara oficialmente el estado de supervivencia veraniega.
9: Prepárate en Bricochimo. Para las noches más calurosas, ventilador de techo de 3 aspas por solo 50 euros. 4 aspas por 69,95 euros. Para los que todavía trabajan, los nuevos tuppers de aluminio aptos para el microondas. Y para los que ya estáis de vacaciones, bolsas térmicas para playa, neveras, ventiladores de cuello. En Bricochimo te puedes preparar para cualquier alarma veraniega. Bricochimo, Avenida El Match 65, Ontinyent.
10: A ver, Carlitos, ¿podrías decirnos qué pasó el 12 de octubre de 1492?
11: Alexa, pon las noticias de la SER.
10: ¿Qué haces, Carlitos?
11: Mi padre, cuando quiere saber qué ha pasado, dice, Alexa, pon las noticias de la SER.
10: Muy listo tu padre.
12: Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información y el mundo.
13: Alexa, pon las noticias de la SER.
12: Cadena SER. Dicho y hecho.
7: Com us contava abans, avui els pares i mares del Club Deportiu Esport Barça Ontinyent tenen la paraula, socis i sòcies. Entre les 5 de la vesprada i les 8, als camps de la Puríssima podran votar per decidir qui estarà al capdavant del club fins a l'any 2030. Una votació amb dues candidatures i dos projectes diferents. Un d'ells és el que encapçala David Moya, amb el lema La escuela es de todos. El saludem ja al nostre ser deportivos. David, què tal? Molt bona vesprada.
14: Hola, molt bona vesprada.
7: Moltíssimes gràcies per atendre'ns i treure aquests minutets a unes hores d'inici de les votacions. Moltes gràcies, David. Bueno, volia començar, com no, preguntar-te per aquest dia, que és especial, és diferent. Com arribeu al mateix? Quines sensacions teniu abans d'afrontar una votació que decidirà el futur del club durant els pròxims 4 anys?
14: Pues una molt tranquil·la, perquè això no és una cosa que tinguem que elegir nosaltres. Això ho hem d'elegir els pares.

0: Com no, en relació a lo que necessita el club, parleu de continuïtat, no? De continuar en eixa línia que duguem portant durant els últims anys, no?
1: Sí, sí, portar aquesta línia, anar millorant, volem millorar instal·lacions, volem millorar el tracte en els xiquets, que els pares puguen arribar més a nosaltres i vamos, això és el que tenim tots previst, que disfruten els xiquets i les xiquetes, que són els que tenen que disfrutar d'aquest deport tan bonic.
0: El vostre lema és l'escola és de tots i parleu d'una escola més social, més participativa, transparent i oberta als pares i mares. Com voleu convertir aquestes paraules en actuacions concretes, David?
1: Pues que els pares, quan tinguin algun problema, puguen arribar a nosaltres per intentar resoldre-lo i que, el que estem comentant, que sí que es puguen disfrutar del futbol, que és un deport molt bonic i, vamos, és el que nosaltres volem. Que puguen arribar totes les famílies, que es troben com una família i no com una competició, n'hi ha que competir i n'hi ha que... I tal, però que puguen arribar a moratros i poder solucionar els problemes que puguen tindre els pares.
0: També una de les idees que, en les que poseu el focus en la vostra candidatura és la de donar més protagonisme al que són les famílies, com bé esmentaves. Com hauria de canviar aquesta relació entre directiva, entrenadors, pares, mares, i fins on hauria d'arribar aquesta participació?
1: Pues volem ficar una figura perquè tinga pues, un busó de sugerències, quan els pares puguen transmetre els problemes que vegin o que tinguen, que vegin que es pot canviar això, tal, i el poder arribar a escoltar-lo a tots.
0: També parleu vosaltres en el que és el vostre programa, per dir-ho d'una forma d'aquesta candidatura. Parleu d'aspectes com poden ser la humilitat, la convivència, el respecte i la igualtat d'oportunitats. Com es traslladen aquests principis al dia a dia d'un club amb tants xiquets i xiquetes i amb equips de diferents edats i nivells? Com es fa, que és el que teniu pensat per aconseguir traslladar aquests objectius a una realitat dins de la FEBO?
1: Pues tindre prou comunicació en l'estaf tècnic, que jo crec que s'havia perdut prou, que ells mos comenten els problemes que n'hi ha, les diferències que n'hi ha, els pares per la seva part igual, i vamos, és continuar en el ritme que estem continuant aquesta escola, que puguem tots els xiquets disfrutar del futbol, els fins de setmana, volem tindre també implantar una xica perquè siga nutricionista, volem ficar un metge que siga els dies de partit allí, per si hi ha algun problema amb algun xiquet, i, vamos, millorar un poquet tot.
0: En l'àmbit estrictament esportiu, David, quin model d'escola voleu? Què vos agradaria mantindre del funcionament actual i què considereu que caldria modificar, que caldria millorar, anem a dir?
1: Millorar, pues, no sé, millorar, estem nominats dos vegades una de les millors escoles de la Comunitat Valenciana en el tema esportiu. De competitivitat i tot, no crec que n'hi hagi que millorar massa. Continuar confiant en el nostre staff.
0: Com ha de ser la relació amb els entrenadors i les persones que treballen en l'àrea esportiva? Quin paper voleu donar-los des de la presa de decisions del club? Sobretot pel que fa als entrenadors.
1: Volem tenir un representant de coordinació dins de la Junta per a que puguem transmetre molt els problemes que tenen els entrenadors en algun pare, això, i nosaltres poder arribar a les famílies.
0: També compteu amb el suport de l'actual director esportiu, que és Pasqual Donat. Què significa per al vostre projecte comptar amb aquest suport i també quina continuïtat o canvi plantegeu respecte al treball esportiu que s'ha fet fins ara? Sobretot amb aquesta continuïtat de Pasqual Donat, què voleu?
1: Doncs pues tenim, hem acordat amb el Villarreal, preparar Morellos una tecnificació, en un encarregat de tecnificació que serà el Jorge Corella, que l'hem incorporat també a l'estat tècnic, i intentar que els xiquets puguen tenir una tecnificació tots per igual, que puguen entrar dins de les cotes que paguen els xiquets, no privatitzar una tecnificació a part, que la tinguin incluïda dins del nostre projecte.
0: Quines serien les vostres prioritats en l'àrea esportiva durant els primers mesos de mandat?
1: Pues de moment, veure de quadrar-ho tot, perquè ha estat prou de desestructurat des d'aquest últim any i el test que portem ara entre el programa electoral, i va a veure si podem reconduir-ho tot a que continuï siguent com ha sigut fins als últims 5 anys.
0: Com voleu garantir que tots els equips i totes les categories reben una atenció adequada, tant en l'àmbit esportiu com en formatiu, que també és important en una escola de futbol?
1: Pues per això hem proposat també al Jorge Corella, que és psicòleg deportiu, perquè si n'hi ha alguns problemes es pugui encarar-se a les famílies, als pares, i que

0: bueno, transmitisca els problemes que n'hi ha.
1: També és important, i s'ha parlat molt en el que ha sigut aquesta campanya, anem a dir, de candidatures, respecte al paper que deu agafar el futbol femení dins de la pròpia FEBO, dins d'aquest projecte de club. Teniu previstes mesures concretes per al que és el futbol femení? Teniu alguna idea pensada per a impulsar-lo?
0: El futbol femení és que deu anar tot unit al futbol masculí, no té per què hi haurà ninguna diferència. Té que portar tot per igual. Volem que siga tot estiga dins del mateix bloc. No ser director deportiu, té que ser el director deportiu tant de masculí com de femení. I ell tindrà la seva coordinadora perquè li transmetis els problemes que n'hi ha i portar tot igual. No volem diferenciar ni de xiquets ni de xiquetes, que siguin tots igual. Tot és una escola, és la mateixa escola, és una família.
1: Un dels reptes habituals dels clubs de futbol base és trobar i retenir entrenadors i formar-los adequadament. Quina proposta teniu en aquest sentit pel que fa al treball esportiu dins de les banquetes?
0: Pues tenim acordat el que t'he comentat, a part de la tecnificació que m'ha acordat amb el Villarreal, també han parlat de que pues, aniran entrenadors nostres allí a les instal·lacions del Villarreal per a que tinguin allí un millor funcionament, l'expliquen un poquet i tinguin més experiència i veure com treballa l'escola del Villarreal.
1: Com voleu millorar vosaltres la comunicació del club amb les famílies, amb els jugadors, amb les jugadores, a banda d'aquestes principals idees que m'has esmentat abans i també aquesta continuïtat respecte a com s'estaven fent les coses a hores d'ara en el club, quina és la idea que teniu en ment per a continuar millorant aquesta comunicació interna entre tots els agents de la FEBO?
0: Com millorar? Han tingut ja, pues, atenguent-los millor els pares, sentir-los els seus problemes que puguen tindre i les seves diferències, i m'ho agradaria inclús incorporar alguns pares de diversos equips perquè estiguin ells també al tanto de veure les diferències que estiguin en la nostra junta.
1: Volia preguntar-te també, és important perquè al cap i a la fi també, com no, hi ha que parlar de la finançació a nivell local i pel que fa a les institucions, i volia saber respecte a la relació que se vol mantindre amb les diferents entitats com poden ser l'Ajuntament, les empreses col·laboradores i altres entitats esportives d'Ontinyent, com va ser aquesta relació, com aneu a reforçar-la?
0: Pues de moment anem a veure com està el tema, perquè jo hasta que no entre no sé la relació com estava la relació. Ara quan entrem, pues, reunir-se amb ells, a parlar amb ells, buscar més sponsors, buscar sponsors perquè els nostres amateurs es financin sobre els sponsors, no costi a part de l'escola, i vamos a veure com s'ho trobem.
1: Com penseu que garantir que el club siga accessible, independentment de la situació econòmica de cadascuna?
0: Per intentar ajudar a col·laborar a les famílies, perquè sempre hi ha famílies que potser fins i tot no poden arribar, per intentar buscar solucions. Amb patrocinis, conforme siga, però buscar solucions.
1: Quins indicadors aneu a utilitzar en un futur per saber si d'ací a un any si ells són elegits com a nova junta directiva de la FEBO per a continuar i per a saber com no, si el vostre projecte està funcionant? No sé si teniu alguna idea respecte a objectius a futur si vostè com a candidat i com a president de la FEBO.
0: Objectius com a futur?
1: Sí.
0: Volem com van passant. La veritat que fins al moment problemes no havien hagut. Estos dos anys han sigut els últims que han hagut, els problemes que han hagut. Però jo he estat en la junta directiva de Miguel Ángel Molina i el club ha funcionat, jo crec que prou bé.
1: Si avui els pares i mares vos donen la seva confiança, quina seria la primera decisió que prendria com a president?
0: Uf. Bueno, però no ho sé, de moment és començar, que tenim les competicions ja a punt d'arrencar.
1: Això sí.
0: Que arrenquen i veure a les famílies, si m'ho donen l'apoyo, pues, intentar no fallar-los.
1: I ja per acabar, David, volia preguntar-te, bueno, volia fer-te la consulta respecte a lo que és el famós minut d'or quan parlem d'una campanya, no? Això no és una campanya a nivell electoral de l'àmbit polític, és a nivell esportiu, però clar, està que hi ha dos candidatures i que esta vesprada, d'ací una estona, es va anar a votar a les urnes de la Puríssima. M'agradaria que fes el seu minut d'or amb aquesta pregunta. Per què creieu que les famílies haurien de confiar en el vostre projecte per dirigir el Club Deportiu Esport Base Ontinyent fins a 2030?
0: Pues perquè el nostre projecte, el que diem, no volem ninguna discriminació, volem que tots els xiquets i xiquetes estiguin contentes, disfruten del deport, com és en aquest cas el futbol, i no tindre ninguna diferència entre xiquets i xiquetes. Que tots els xiquets disfruten del futbol, siguin l'escola de tots i per a tots, sense ninguna discriminació.
1: Doncs no, David,
0: volem el vot.
1: David, volia donar-te les gràcies per atendre'ns, per passar aquests minuts al nostre Ser Deportiu Sontinyent la Vall d'Albaida i, com no, desitjar-te la major de les sorts per a aquesta vesprada. Un plaer conèixer i un plaer xerrar amb tu.
0: Pues moltes gràcies, Tomàs.
2: Todos los días a las 8:30, hora 25 Deportes con Gallego.
3: En media hora los resultados, las noticias, los sonidos del día y las opiniones que importan, la de los oyentes y la mía también.
2: Hora 25 Deportes a las 8:30 en la SER.
4: Y al 7:20 obrim la ventana de la Vall d'Albaida amb Esteban Arroyo.
1: Ja saben, dia importantíssim per a la FEBO, per al Club Deportiu Esport Base Ontinyent. Poden anar a votar, pares i mares, de 5 a 8 de la vesprada als camps de la Puríssima al llarg d'aquesta jornada. Poden recuperar les entrevistes a la web de Ràdio Ontinyent, a l'app de la SER, si seleccionen Ràdio Ontinyent, i, com no, als nostres podcasts, sobretot aquesta, el de Ser Deportiu Ontinyent, la Vall d'Albaida. A més, tenen una web realitzada amb aquestes xerrades. Bueno, abans d'acomiadar-nos, una notícia d'última hora. Ja coneguem el per què s'ha ajornat, anem a dir ajornat, la pujada a Sant Esteve, perquè les dates no tenien compatibilitat, per una incompatibilitat. És a dir, que la mateixa es farà entre els mesos de febrer i març, per a que ho tinga tothom en compte de cara a aquest esdeveniment esportiu tan important per a Ontinyent i la Vall d'Albaida. Nosaltres el que tenim que fer és acomiadar-nos. Bueno, ha estat un dia molt interessant, hem conegut dues propostes diferents, però amb dos interessants. Ara cal que les persones que tinguin dret a vot tinguin la que més li agrade. No podem dir més, la màxima objectivitat possible en amb dos entrevistes. Com sempre, volem donar-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. A les 7:20 de la vesprada tenim la ventana on tinguem la Vall d'Albaida. Em toca parlar de més qüestions relacionades amb la nostra comarca. I demà a les 3:20 arriben les prèvies, perquè és divendres. Arriba el cap de setmana i tenim moltes ganes de contar-los què és el que va a passar en els diversos camps de la Vall d'Albaida i també on els nostres equips tinguen a canar per a defendre el seu escut. Que tinguin una meravellosa jornada. Adeu.

0: Soy como un cuento.
1: Así hemos llegado a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
2: La ventana Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
3: Molt bona vesprada, benvingudes, benvinguts, vesprada de dijous, i avui anem a parlar de festa, sí, de les festes patronals de Atzeneta d'Albaida. Ho parlarem de seguida amb la seva regidora de festes, amb Esther Ortiz. Escoltarem també una nova edició de Les Veus de la Vall. Avui ens dona la seva opinió. Avui participa en aquesta secció Juan Antonio Alcaraz. I després previsió meteorològica i l'últim repàs a l'actualitat de la Vall d'Albaida. Per exemple, que ahir es va presentar la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida, la seva 41 edició, que tindrà lloc del 5 al 8 de novembre. Doncs tot això és el que tenim preparat per a estos quasi 20 minuts que ens queden per davant. Benvinguts.
4: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
3: A Atzeneta d'Albaida continuen les festes, sí, després d'unes setmanes amb els moros i cristians i diferents propostes culturals i esportives, ara arriben les festes patronals, amb Sant Roc, Sant Mateu, patró d'Atzeneta, la Verge del Rosari i el Crist de la Fe i del Mont Calvari com a protagonistes. Uns dies que combinen tradició, actes religiosos, música, espectacles i activitats per a totes les edats. Per conèixer com s'han preparat aquestes festes i tot el que han programat, parlem amb Esther Ortiz, regidora de festes de l'Ajuntament d'Atzeneta d'Albaida. Bona vesprada, Esther.
5: Hola, molt bona vesprada. Moltes gràcies per cridar-me i per poder explicar un poquet el que anem a fer aquesta setmana.
3: Primer que res, Atzeneta, com deia, porta ja unes quantes setmanes immersa en les festes. Com s'està vivint el poble aquest període tan intens?
5: Pues es viu el que tu dius, molt intens. Es van començar amb la fireta d'artesania, que és coses típiques, artesanals, danses, rondalla. El cap de setmana passada van ser moros i cristians, que també va estar molt bé. L'entrada enguany ha sigut un èxit. I anem a començar el que és ja la setmana gran. Anir ja van començar en les paelles.
3: Uh-huh. Com tu deies, ara arriben les festes patronals. Quin és l'espírit que respira als carrers d'Atzeneta?
5: Bueno, així la veritat és que és un espírit molt bonic, perquè és un poble, ser un poble xicotet, la gent estem molt engermanats, ho vivim molt bé, s'ajudem uns en altres. Això és el que més m'agrada d'aquest poble, que som germans, com a germans.
3: Avui dijous és un dels dies grans, el dia de Sant Mateu, patró d'Atzeneta, que en el que en aquesta jornada està un acte, diria jo, diferent, que no es veu en moltes localitats, com és l'alçament de banderes i després eixe passar carrer de la Unió Musical d'Atzeneta. Quin paper té la música dins d'aquestes festes?
5: Buah, pues jo crec que no sols en Atzeneta, en tots els pobles de la vall, el que és la música és l'ànima de la festa, val? La banda de música és l'ànima de la festa. Tu ja saps que música igual a festa. Pues bé, avui dia Sant Mateu, pues ja saps que fem, és el nostre dia, es fa com una missa xicoteta al nostre patró i després anem a l'Ajuntament, on es fa una alçada de banderes i d'allí pues, ja la Unió Musical d'Atzeneta fa un passacarrer amb tronadors.
3: Esta nit, teatre infantil, espectacle de varietats i l'orquestra La Òxido.
5: La Òxido.
3: És una combinació, combinar aquests actes més tradicionals amb les propostes més lúdiques i també per a que diferents generacions, no?, disfruten de les festes.
5: Sí, sí, comentar també que pel matí, val, hi ha activitats infantils, hi ha un parc infantil, com el que són colxonetes, i per la vesprada pues, també, també hi ha un acte infantil, un teatret, després a les 11 un espectacle de varietats per a la gent més gran, i després per a la gent més jove, com tu ja has dit, pues, vindrà l'Òxido. I és un dia gran també per a nosaltres perquè és el dia de quintes, així es diu dijous, dia de quintes, que és on s'enjunten totes les quintes a sopar.
3: Divendres arriba el torn de la Verge del Rosari amb l'ofrena de flors, gegants i cabuts i la processó.
5: Sí, així pues, es comença el que és l'ofrena, és algo molt bonic perquè van molts xiquets en el seu ramet, van les dames, els festers, i portem també el que tu dius, la música, que és molt important en festes. Una volta arribem a l'església, es fa l'ofrena i després ja el que és la professó. En acabar la professó es tira un castell.
3: I també està el correfocs, no?, d'Armidam, d'allà lo de Malferit.
5: Sí, sí, tenim un correfocs a les 12 de la nit, que l'organitza, com tu ja has dit, Armidam, d'allà lo de Malferit, que ja ho va organitzar l'any passat i ens va agradar moltíssim i enguany repetim. I després, pues, a les 12 i mitja, macrodiscomòbil, que ara està molt de moda, no?, de la macrodiscomòbil, que a la gent jove li encanta.
3: Sí, és una oportunitat, no?, perquè el poble isca al carrer i disfrute fins ben entrada la matinada amb la música.
5: Sí, sí, és una llàstima perquè marca au ja, no sé com ho tindrem exactament, però sí, és una manera de que la gent es trobe pel carrer, ja siga d'ací com dels pobles del voltant.
3: Dissabte és el dia del Santíssim Crist de la Fe i del Mont Calvari, està la tradicional baixada, una de les jornades, podríem dir, tu em corregisses si no és així, amb més càrrega sí, simbòlica i religiosa, no? Què significa sí, aquest dia per a Geneta?
5: Pues per al Geneta suposo que és el dia més gran, val? El dia que traguem el nostre Crist. La baixada és, el Crist està tot l'any en l'ermita i és l'únic dia que s'abaixa a l'església, a les 10:30. I el deixem allí, es fa una missa i després acudim tots a lo que és la plaça del Calvari, on es farà una mascleta. I de vesprada pues, ja es fa el que és la baixada. Val? Mentira, t'enganye.
3: La puja, perdona.
5: Es fa la puja i el tornem a deixar allà en l'ermita i ja fem pues, el que és el castell de focs. La veritat que és un dia molt emocionant i molt bonic, sobretot l'entrar a l'ermita del Santíssim Crist.
3: I després hi haurà novament música per a amenitzar el cos i continuar passant la nit, no?
5: Sí, sí, novament música en l'orquestra Mito i després discomòbil, fins a fer-se de dia. Per aquell que vulga, que no tinga prou, pot després fer-se de dia i anar a esmorzar, si vol.
3: Diumenge arriba el Crist de la plaça, també és una jornada amb màgia, actes religiosos, focs artificials...
5: També. Este dia concretament es fa de vesprada, val? Es fa en la plaça del Calvari i ve pues, una actuació de màgia, sempre es fa una actuació per als xiquets i després es fa pues, com una processó i en acabar pues, un altre castell de focs d'artifici i ahir ja posem fi a les festes.
3: Esther, si tingués que recomanar a algú que no coneix les festes patronals de Geneta, que acudir a un dia, quin li diries que anara?
5: Lo
3: millor és que vagin tots els dies, però
5: sí, perfecte, sí.
3: Si hi haguera que triar, si hi haguera que triar un dia,
5: pues jo triaria la vesprada, la baixada, mentira, perdó, altra volta. La pujada del Crist, l'entrada de l'ermita, és molt molt emocionant, molt. I jo triaria això, que és personalment és el que més m'agrada a mi.
3: Sí, i més enllà de la programació. Darrere d'unes festes així hi ha gent que treballa en preparar-les, en que tot estiga... pues, si n'hi ha que muntar un escenari, si n'hi ha que netejar els carrers, no? I hi ha gent que treballa de manera visible, però a vegades no se'n recordem d'ells, no?
5: Sí, n'hi ha moltíssima gent darrere que no es veu, com tu dius, és que netegen carrers, és que munten escenaris, els càteris que poden vindre, n'hi ha moltíssima feina, els festers, les dames que també, encara que ells que també han tingut el seu treball durant tot l'any, les clavarieses, que gràcies a elles també el que és l'ermita pot estar en condicions per a que el Crist puga eixir i entrar. La veritat que n'hi ha darrere molt de treball, molta gent que no és visible, però que és essencial.
3: Una última pregunta, Esther. Què li diries a veïns, veïnes i també a la gent de la resta de la comarca de la Vall d'Albaida per a aquests dies s'acosti a Atzeneta i gaudisca de les festes?
5: Bueno, pues que així esperem a tota la vall. Som un poble de germanor, som acollidors i que van a disfrutar-ho molt. De fet, ve gent de fora que li agrada molt el dissabte, li agrada molt el Cristo. Aixina com nosaltres, el dia de la Mare de Déu, també solem anar al Baida, perquè així de vesprada n'hi ha un lloc on es gira el Cristo, que està la Mare de Déu, i el girem cara al Baida. I en el Baida, el dia de la Mare de Déu, també n'hi ha un cantonet que està el Cristo en un quadre i la giren cara al Zeneta, i és algo molt emocionant.
3: Ahí veig aquesta devoció que es té en cada localitat en les seues festes. Esther Ortiz, regidora de festes, moltíssimes gràcies i que gaudisques tu també de les festes.
5: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me veu per a fer saber d'aquestes festes i que pugui vindre, pues, que estan convidats tota la gent que vulgui vindre i gaudir de les nostres festes. Moltíssimes gràcies.
6: La desigualtat viu a casa. Davant d'això, fem equip. Divendres 18 de setembre, de 18 a 20 hores, a la plaça de la Concepció, contacontes, taller, mural participatiu i concert per a construir una llar més igualitària. Fem equip a casa. Ajuntament d'Ontinyent. Stereotype Trap. Cofinançat per la Unió Europea.
7: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
8: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
7: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
8: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
7: O sea, que no es un regalo.
8: Es una publicidad que dura todo el año.
9: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com. o al teléfono y WhatsApp 637-720-019 637-720-019.
3: Moment de la secció d'opinió. Donem pas a Juan Antonio Alcaraz en esta edició de dijous. Benvingut.
2: La ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida. Les veus de la vall.
10: Tots hem sentit més d'una vegada allò de colliràs el que sembres. Enguany estem vivint un any especial, l'any Mestre Ferrero. José María Ferrero Pastor va ser músic, compositor, director i mestre. Una vida dedicada a la música i al seu poble. Des de molt jove va bregar per aconseguir que es muntara una escola d'estudis de música ací a Ontinyent que permetera als joves aprendre sense tindre que desplaçar-se a València. Fruit del seu esforç i tenacitat, és el Conservatori Professional de Música que enguany compleix 50 anys. Va lluitar sempre per dignificar la música festera i els seus intèrprets i va composar música sinfònica inspirada en la festa de moros i cristians. I tot ho va fer altruistament. I avui, la música del mestre ja és patrimoni de la gent d'Ontinyent. És la banda sonora que ompli els nostres carrers i alegra les nostres vides, ja que l'escoltem en quasi qualsevol festa de la ciutat. Una mostra del que diem, el Pas Doble Reina de Festes 1960 ha acompanyat totes les reines i dames que hem tingut. Per Santa Cecília, i en qualsevol cercavila que fa la Unió Artística Musical, s'acompanya del pas doble El Nostre, que el mestre va dedicar a la seva banda. Els actes dels Moros i Cristians estan plens de la seva música. Des de 1971, les camareres de la Puríssima desfilen amb les notes de Cadelavir. Cristo de la Agonia és la marxa de processó que acompanya el patró de la festa. I Chimo, la marxa mora més internacional, és l'himne de les festes d'Ontinyent que, a més de tindre un acte propi i interpretar-se en tots els actes oficials, és la peça que tanca tots els sopars de comparsa i que les persones de la meva generació hem conegut també com música de tancament de discoteques i sales de ball. I Ontinyent, la seva música, la seva festa, la seva gent, en definitiva, totes i cadascuna de les persones que vivim en esta ciutat, conscients de que estem en deute de José María, ens hem volcat per celebrar que fa 100 anys va obrir per primera vegada els ulls al temps que trencava a plorar en esta terra tan preciosa. José María Ferrero Pastor està collint lo molt i bo que va sembrar. Si voleu, continuem xerrant la setmana que ve.
3: Moltes gràcies a Juan Antonio Alcaraz. Gràcies. Anem amb la previsió meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada.
11: Hola, Esteban, què tal? Molt bona vesprada. Cap de setmana en temps inestable a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Molts núvols, a més, temperatures màximes al voltant, algú per damunt dels 25 graus. Aniran pujant lleugerament durant els dies. De moment, este divendres es presenta una jornada molt nuvolosa, també en alguna punta de sol, probabilitat de pluja durant la jornada. Una temperatura màxima que es queda per davall dels 25 graus, les mínimes, fresquetes i els vents marítims. El dissabte torna a ser inestable, amb probabilitat de pluja, temperatures sense canvis significatius i a de cara a diumenge puja les temperatures per damunt dels 25 graus i veurem més ratos de sol.
2: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
3: Doncs anem per aquest últim repàs a l'actualitat de la comarca de la Vall d'Albaida. I parlem d'una activitat que hi haurà demà, perquè l'Ajuntament d'Ontinyent impulsarà este divendres una jornada de sensibilització dins del projecte europeu Estereotip Trap, centrat en identificar i combatre els estereotips de gènere relacionats amb les tasques domèstiques i les cures familiars. L'activitat tindrà lloc de 6 a 8 de la vesprada a la plaça de la Concepció amb el lema Fem equip a casa. La proposta inclourà un contacontes, un taller, un mural participatiu i un concert amb activitats especialment dirigides a famílies i joves. Paula Soler és la regidora d'Igualtat.
12: Demà anem a fer una activitat a la plaça de la Concepció i el que volem és fer activitats en les que puguen vindre els xiquets, xiquetes i les seues famílies i a través de les activitats que llançarem també que estiga tots els resultats d'este projecte.
3: Aquest projecte està coordinat per l'Ajuntament d'Ontinyent i amb entitats de 7 països europeus. Ha recollit 202 respostes a la ciutat dins d'una primera fase d'investigació sobre els rols i estereotips de gènere en l'àmbit domèstic.
12: Significa que el jovent d'Ontinyent sí. i de la nostra societat ja identifica que les tasques s'han de repartir igualitàriament entre el pare, la mare, els progenitors i tots els membres de la unitat familiar.
3: Més qüestions. Nova actuació urbanística que va fer-se al barri de Poble Nou d'Ontinyent, on han començat unes obres d'execució subsidiària amb una inversió de 50.000 euros. Els treballs s'han pogut iniciar després de les gestions realitzades davant el jutjat per obtenir l'autorització necessària davant la negativa de propietaris a executar l'actuació. Òscar Borrell és el regidor de Territori.
13: En les situacions en les quals hi ha perill per a la via pública, l'Ajuntament està invertint moltíssim en els últims anys per a subsanar aquests despreniments que puguin causar danys en la via pública.
3: Ahir al Ràfol de Salem es va presentar la 41a edició de la Mostra Internacional de Titelles a la Vall d'Albaida, una nova edició que celebrarà del 5 al 8 de novembre. Escoltem a l'alcaldessa del Ràfol de Salem i consellera de Cultura de la Mancomunitat, Carolina Mengual.
14: La programació que avui presentem és també una invitació a participar, a descobrir les arts escèniques, a viure la mostra com allò que és, un projecte de totes i tots. arrelat al territori i obert a la ciutadania.
3: Doncs, com dèiem, és Carolina Mengual qui en l'acte de presentació que tenia lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament del Ràfol de Salem. Gràcies, bona vesprada. Adéu.